0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Radio Alcoy, Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 24 grados centígrados.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Paco Agulló.
3: Hola, bon dia i benvinguts al programa Hoy por hoy, Alcoy, de 8 de maig, 26 de maig, on tindrem nombrosos continguts. El primer d'ells serà una entrevista amb la regidora d'Indústria, Elisa Guillem, qui ens parlarà de dues qüestions relacionades amb la vinculació de la regidoria amb el sector del metal, per una part, amb les indústries alcoianes metal·lúrgiques per acudir a les fires del sector i també les accions que estan duent-se a terme en la iniciativa TecViu, dedicada a l'ampli sector audiovisual que hi ha a la ciutat, amb una gran quantitat d'empreses que es dediquen a la producció audiovisual al coll. També parlarem amb Pablo Martínez, gerent del Consorci Terra, amb qui farem un balanç del passat 2025 respecte a la recollida de residus als ecoparcs d'aquestes comarques, els de Alcoi, Cocentaina, Ibi i Muro. En la segona hora tindrem l'espai Ser Saludable, que en aquesta ocasió parlarem amb Rosa Barceló, de Barceló Podologia, qui ens explicarà els canvis d'hivern a estiu que poden afectar els nostres peus. No faltarà l'espai habitual de Zoco Radiofónico, espai, com sabem, de compravenda d'objectes als que els nostres oients poden adherir-se, poden participar, quidran al número de telèfon 96 652 62 76 i entraran en directe per a participar a aquest Zoco Radiofónico. Per últim, com cada final de mes, tindrem la habitual tertúlia de periodistes en la que estaran presents Miguel Vilaplana, del diari Informació, Javier Llopis, de Tipografia La Moderna, i Jessica Sempere, del diari El Nostre.

en tots aquests continguts que hem presentat, comencem una nova edició d'aquest Hoy por Hoy al COI.

0: Alcoi, Impuls Industrial. Elisa Guillem, regidora de Indústria, de Transició Energètica i també de Cultura, de nou benvinguda a aquesta secció per actualitzar-nos totes les informacions al voltant de l'economia, de la indústria, de les energies sostenibles i, com no, també de la cultura. Avui parlem de la Fira de l'assistència a Fires, tot això està dins del pla industrial que ha dissenyat el COI, del qual estem parlant en estos temps que tenim en la regidora, en aquestes entrevistes. Anem a parlar d'aquesta assistència a Fires i sobretot aquesta unificació que s'ha fet del sector del metall, no?
1: Sí, bueno, estem fent ara mateix, bueno, sabeu que hi ha una cosa que es diu el pla industrial, que això és, bueno, està viu i el que fem és que ho treballem a començament de la legislatura i reunim amb els diferents sectors econòmics i, bueno, mirem més o menys quines són aquestes necessitats que tenen, no? I dins d'aquest pla industrial treballem amb l'Oficina d'Atracció d'Inversions, la qual es treballa junt amb la Càmera de Comerç. I, bueno, vam arreplegar precisament a través del sector del metall aquesta necessitat que tenien, no?, d'eixir fora del COI. És un sector que és molt potent a la nostra ciutat. I, bueno, després de diverses reunions, l'any passat ja se vam anar tots junts a conèixer com funcionaven dos fires, en concret la de Bilbao, i que és Bienal, i la de Madrid, Metal Madrid. I una de les coses a les quals vam arribar és que volien anar, no? Volien anar i volien assistir, però no només com a visitants, sinó que es volia anar a exposar. Llavors el que es va fer va ser el poder anar tots junts i de la mà de l'Ajuntament i evidentment junt també amb la Càmera. És una de les coses que hem anat treballant. Enguany està treballant-se amb la creació d'una marca que siga una marca del COI que pugui englobar a tot el sector del metall i tots junts poder anar i exposar en un stand. Estem treballant-lo ja. Hem confirmat la nostra assistència a Metal Madrid, que es considera que és la més important, no? Jo no vull parlar de que siga la més important. Jo sí que voldria dir que és la que més els interessa als industrials d'Alcoi, que també vam estar en la del ferrocarril, per exemple. I, bueno, al final es va arribar a aquesta conclusió, no? El que està era la fira que més els interessava i estem creant aquesta marca conjunta. Hem demanat ja aquest stand perquè al final anem tots junts. El crear un bon stand que siga gran, que pugui englobar tot allò que fa el sector al COI, és un aparador magnífic per tal de conèixer nous clients i potencials clients tant a nivell nacional com a nivell internacional. I junt amb la Càmera de Comerç treballem moltíssim després a l'hora d'organitzar les diferents visites, les diferents reunions. Ens ajuda moltíssim, no?, a trencar una miqueta aquest primer gel i poder entablir totes les reunions. El fet de que tu puguis participar-ne en una de les fires no sols com a visitant, sinó que estigues allí exposant, el donar molt de joc a l'hora de poder organitzar totes aquestes entrevistes. Sí, evidentment, vaig a per davant que cada una de les empreses fa les entrevistes amb les empreses també tant nacionals com internacionals que més li interessen. Això és una iniciativa que pensem que és molt bona per a tot el sector. Anem tots junts perquè així és més fàcil que ens ajudi tota l'experiència que porta darrere la Càmera de Comerç. Ens ajuda moltíssim a fer aquest primer contacte. I la veritat és que estem molt contents perquè pensem que és una molt bona iniciativa. Les empreses estan col·laborant a tope i enguany anirem amb 6 empreses del sector. Vaig a per davant i per això aprofite, no?, estos minuts que tinc així davant per dir que de cara a properes edicions, evidentment, tot això està obert a qualsevol empresa alcoiana que després, perquè veig que que no ha pogut anar, però que està interessada en poder anar a properes edicions. Per això, precisament, es crea una marca englobadora que siga per a totes les empreses del sector alcoianès. Evidentment, això és una primera iniciativa. Estem amb el sector del metall. Això no vol dir que només anem a treballar amb aquest sector. Evidentment, això està obert a qualsevol dels sectors que tenim la indústria d'Alcoi, i jo des d'ací, evidentment, convide a totes aquelles persones que ens puguen estar escoltant i que pensen que també és una bona iniciativa de cara a les seues empreses, pues, evidentment, nosaltres recolzarem tots els sectors industrials que tenim a Alcoi. Hem començat amb el metall, estem molt contents i en breu, en unes setmanetes, presentarem ja eixa marca, presentarem eixa imatge, que serà una imatge englobadora. Estem treballant amb l'estand, eixe estand que també el que va demostrar és que Alcoi té, que són marca d'indústria, una imatge que volem que siga evidentment molt innovadora i que represente a tot el sector, que siga cridanera, evidentment, també, que siga identificadora de tot el que fem, perquè al final el problema que ens hem adonat també moltes vegades és que entre les pròpies empreses a vegades tampoc es coneixem, no? I no sabem què fa el nostre veí, i resulta que potser tu estàs, t'han demanat uns pinstons específics, així tenim gent que està treballant per a la indústria de l'aeronàutica, per a la indústria del ferrocarril. Estem parlant d'indústries molt potents i que a vegades es fa falta alguna peça ajuda, diguem, no? I resulta que tenim empreses que poden ajudar-te precisament a fer allò que tu no estàs fent, i fins i tot poden arribar a tindre sinergies i treballar tots junts de cara a poder oferir un producte que a lo millor tu no tocaves. Estem parlant de mecanitzat, estem parlant de força, estem parlant de tot allò que té a veure amb eixe metall. Tenim una indústria que és potent, una indústria de precisió, tenim una indústria de mecanitzats, tenim una indústria que la veritat és que està treballant moltíssim, que treballa molt tant a nivell nacional com a nivell internacional, i pensem que està molt bé el poder obrir encara més aquest ventall i aprofitar les fires per a donar-se a conèixer i per a poder tindre nous inversions i nous clients també. Per tant, torno a dir que per una banda està molt bé el que tot el sector es conega i poder crear aquestes sinergies i així entre tots a lo millor poder inclús arribar a nous clients i clients més potents que a lo millor tu soles pues no podries arribar a poder complir amb aquests pedidos que puguen fer-te, no? I per altra banda, evidentment, el donar-se a conèixer totes les empreses. La marca Alcoi serà, diguem, el paraigües, però després cada una de les empreses té, el seu mini trosset, el seu mini mostrador dins d'aquest estant que engloba, evidentment, cada una amb el seu logo, i presentarà cada un els seus productes. Per tant, pensem que l'anar tots de la mà també ens ajuda moltíssim a que econòmicament el poder assistir a aquestes fires és molt més econòmic, evidentment, si anem tots junts de la mà i fem un gran stand entre tots. Per tant, jo crec que al final això és un win-win. I estem molt contents i esperem que de cara a les properes edicions aquelles empreses que potser estaven més reticents o que no ho tenien molt clar, després de veure com va i com funciona, perquè la veritat és que a les fires que hem anat, simplement el que ha sigut com a visitants ja han sigut molt profitoses, i estem convençuts de que anar i exposar encara ho serà més. Per tant, jo des d'ací el que vull és convidar, evidentment, a totes aquelles persones que no ho tenen clar, pues que vinguin, que parlen amb la resta de la gent, i convidar a que de cara a properes edicions, evidentment, des de l'Ajuntament obrim aquest ventall a totes les empreses del sector.
0: Molt bé, anem a un altre sector i té també molt a veure en una altra de les àrees que, de la qual és titular també Elisa Guillem, que és la cultura, i és que anem a parlar del sector de l'animació i sobretot en la iniciativa de TechViu, sobretot perquè tot el que té al voltant, no?, del món de l'animació. No?
1: Bueno, la veritat és que TechViu sí que se, també està dins del paraigües del pla industrial, val? Perquè tinguem en compte que el sector de l'animació sobretot no és només a part d'oci, sinó que estem parlant d'un sector que també toca molt, molt a la resta de sectors més tradicionals, podrem dir, no? Encara que no ho són tant, perquè quan vas coneixent tot el que està fent-se al COI, bueno, t'adones de que la gent, la veritat és que està treballant ja a un nivell impressionant, a un nivell de precisió també molt, molt important i tecnològic, és espectacular. TechViu el que fa precisament és el tocar tota aquesta part de la tecnologia, de l'animació, aplicada a tots aquests sectors. Per exemple, l'animació s'utilitza moltíssim, per exemple, per a fer el que serien els simuladors per a la indústria aeronàutica, aeroespacial, per a simuladors, a lo millor per a aprendre a conduir, simuladors per a aprendre a dur màquines, per a les maquinàries, no? Estan ensenyant a la gent a poder utilitzar màquines, es fa a través d'uns simuladors que es fan gràcies precisament a la tecnologia, junt amb l'animació. Hem creat ja eixa mesa en la que totes les empreses i totes aquelles persones que vulguin entrar, evidentment, torna a obrir aquest ventall. Bueno, i ens estan parlant una miqueta de com està aquest sector en el COI i quines són aquestes coses que necessiten. Gràcies a aquesta mesa, una de les coses que estem fent precisament també a través de l'Oficina d'Atracció d'Inversions és eliminar també el poder assistir a fires també, i independentment d'això també hem creat tota una bueno, pues estem creant un calendari d'activitats per ajudar a aquest sector que pensem que són activitats que els interessa i que, bueno, que ens han transmet precisament, no?, que volen, quines són aquestes coses que volen que nosaltres puguem tirar-los una mà. Per exemple, estem parlant de que, entre altres coses, les accions que anem a fer són xerrades sobre el finançament, perquè moltes vegades no sabem que hi ha ajudes, per exemple, per a bueno, de sector tant de l'animació com de l'audiovisual. Venen ajudes del Ministeri, venen ajudes tant de la Conselleria, i totes aquestes coses, clar, moltes vegades ens resulten com molt complicades i molt complexes, i a més i molt farragoses. Això ho treballem també junt amb la Càmera de Comerç, que ens ajuden moltíssim i que ens expliquen com fer-ho, com tirar avant. Després també anem a tindre gent que ja en el COI, junt amb la UPB i amb la EAST, estan ja desenvolupant programes molt específics i projectes molt específics per ajudar precisament a els diferents sectors i quines són aquestes aplicacions que tenen dins dels sectors. Anem a començar amb una precisament també del metall, no? El veure, per exemple, no?, com estan fent simuladors de peces molt específiques, per exemple, o també, ho torno a dir, de lo que seria el simulador d'una maquinària nova, de com ensenyar a la gent a utilitzar eixa maquinària. Per tant, un poc el que estem fent és escoltar al sector i intentar que totes aquelles accions que anem a desenvolupar al llarg de l'any, que siguin coses que realment ens aprofiten, específiques per a l'empresariat, per a les empreses i també, evidentment, en la formació de treballadors i treballadores, perquè al final estem parlant d'una tecnologia que és molt nova i moltes vegades, clar, la gent encara no té aquesta formació i encara que no siga una formació reglada, bueno, nosaltres anem a estar ahí, anem a ajudar-los i ahí també, evidentment, és important la col·laboració que tenim tant amb l'EAS com amb la UPB i, evidentment, amb la Càmera de Comerç. Al final, del que es tracta un poc és enjuntar, diguem, les tres potes que són fonamentals per al desenvolupament de la indústria, que seria a l'industrial, seria la part de la formació que tenim a la EAST i a la UPB, evidentment, i després les administracions. Si les tres potes som capaços d'anar junts, al final evidentment anirem tots i remarem cap a un mateix destí, no? cap a la mateixa fita. I és un poc el que estem intentant fer precisament amb les dues iniciatives, i l'adjuntar també aquesta administració i escoltar a l'empresariat, que és el que necessita, i sobretot aquesta part de la formació que ens diga també, bueno, pues tot és el desenvolupament que està havent i que ens ajude de cara a la formació tan reglada com no reglada, per a poder formar a tota la gent que al final els treballadors i les treballadores que seran el nostre futur, evidentment.
0: Comentava Elisa que és fonamental també de la part administrativa tot allò que es presta des de la Càmera de Comerç, l'Oficina d'Inversions, etcètera, no?
1: Sí, bueno, és fonamental. Nosaltres pensem que el poder treballar conjuntament, i la veritat és que ens estan ajudant moltíssim. Bueno, estem darrere un know-how molt important, no? Perquè portem molts anys assistint a fires de diferents sectors, tenen uns contactes que també ens ajuden moltíssim. I després, clar, diguem que tenen aquests dos vessants, no? Una, el que seria a l'hora d'organitzar les diferents fires, però ja no només en les fires, vull dir, també així, perquè quan tu necessites algun contacte, necessites alguna informació, ens ajudem moltíssim a trobar a les persones concretes o a les empreses concretes que poden ajudar-te a desenvolupar una idea o que poden posar-te en contacte, diguem, amb, bueno, pues, a lo millor amb una oficina exterior, a lo millor d'un altre país. Aquestes coses ens ajuden moltíssim la Càmera de Comerç, perquè tenen precisament, per això, vull dir, aquest know-how, no? I després també ens ajuden moltíssim en aquesta recerca de les possibles ajudes que puguen haver. A més, ens ajuden molt també a buscar les persones concretes que ens ajuden i que ens ensenyen a com tramitar totes les diferents ajudes que puguen vindre de cara a tots els diferents sectors. Ara no parle sols de lo que seria aquesta part tecnològica, parle en general, perquè hi ha ajudes de molts tipus. Per tant, jo crec que és molt interessant el que en formem part, el que estiguem ahir. Una de les coses que també ajuda molt també és aquesta creació de les EGMs, perquè estem en continua contacte. I gràcies a això, bueno, pues anem passant informació als diferents presidents de les EGMs i ells poden traslladar-lo a totes les persones que formen part d'aquesta àrea industrial, i cada un pot agarrar la informació que, bueno, que més valuosa o que més li interessa, evidentment.
0: Molt bé, bueno, pues són els avanços que estan produint-se dins d'este pla industrial, i que avui en Elisa Guillem, que és regidora d'Indústria, de Transició Energètica i també de Cultura, repassem. Elisa, moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Alcoi, Impuls Industrial.
2: Muro alça enguany un mur de lletres. Del 21 al 29 de maig, la 31 edició de la Festa del Llibre omplirà el poble de conferències, exposicions, activitats i la mostra de llibreries al carrer. Purificació Mascarell, Juan Francisco Ferrandis, Elvira Cambrils, Mario Obrero i Marta Sanz t'esperen a la Biblioteca de Muro. Més informació al web municipal. Organitza Ajuntament de Muro. Este próximo 10 de junio, Radio Alcoy te invita al programa especial en homenaje a Camilo VI, nuestro cantante más internacional. Un recorrido por su vida, su música, testimonios de personas que lo conocieron y audios de nuestra hemeroteca que marcaron una época. Recuerda, 10 de junio, especial Camilo VI, solo en Radio Alcoy, en el programa Hoy por Hoy Alcoy, a partir de las 12:20 horas hasta las 14 horas. Con la colaboración de Diputación Provincial de Alicante, Librería Papelería Natura, Comercial Papachí, Mercat de San Roc, Club de Fans de Camilo VI de Alcoy.
3: Institut Pare Vitoria, on podràs cursar formació professional. Últims dies fins a aquest dijous 28 de maig en Aminnova, l'oferta formativa. Cicles a les famílies química, seguretat i medi ambient i agrària. Cicle nou de grau superior de paisatgisme i medi rural. També podrà realitzar formació en empreses en estades a l'estranger amb els programes Erasmus+. No el quedes sense plaça. Més informació a la web del centre o contacta per e-mail o per telèfon. Institut Pare Vitoria, ensenyament públic i de qualitat.
4: Seguimos en nuestro programa y hoy queremos conocer un poco más sobre la actividad del Consorcio Terra y también hacer un balance de lo que ha sido el año pasado en cuanto a recogida de residuos en los ecoparques de estas comarcas. Pero primero saludo a Pablo Martínez, gerente del Consorcio Terra. Buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
4: Queríamos dar esa mirada a lo que son los ecoparques de estas comarcas, del Alcoy y el Comtat. Entonces, te quería preguntar, Pablo, en los ecoparques de Alcoy, Cocentaina, Muro o Ibi, ¿cómo fue el balance de 2025?
5: Pues la verdad es que fue muy, muy positivo. En el año pasado incorporamos a la red el ecoparque fijo de Cocentaina. Y también el área de aportación que entró en diciembre de Benimarfull. Y entonces, simplemente como un dato que resalta, ¿no?, la importancia de estas dos comarcas, ¿no?, en la gestión de los residuos de todo el consorcio, pues de los 9.500 toneladas que recogimos en toda la red, el 75% fueron recogidos en los ecoparques de Alcoy, Cocentaina, Ibi, Muro, Lorcha, Benilloba, o sea, toda esta zona. Por lo tanto, es un valor, ¿no?, de sensibilización y de uso por parte de la ciudadanía de estas comarcas de la red de ecoparques.
4: ¿Y qué es lo que más llevó la gente a esos ecoparques?
5: Pues si lo diferenciamos, nosotros diferenciamos entre los ecoparques fijos y los ecoparques móviles, ¿de acuerdo? Lo que son los ecoparques fijos, pues lo que más se llevó en número de entradas y también en número de toneladas fueron escombros. Más de 5.400 entradas, 5.400 registros que llevaron a los ecoparques. Lo siguiente fueron madera, muebles de madera, pero ya desmontados y demás, plásticos, papel cartón, pequeños aparatos eléctricos y demás. Poda y como también un detalle el tema de los colchones, que luego podemos seguir comentando. Y lo que es la parte de los ecoparques móviles, cambia bastante lo que se lleva por parte de la ciudadanía, y ahí lo normal suele ser pues llevar mucho aparato eléctrico, pequeño aparato eléctrico, tostadoras, secadores de pelo, etcétera, y ya lo siguiente son textiles, pilas, hasta ya aceite de cocina usado y bueno, algunos tipos de restos de metales que podemos tener un poco más pequeños que tenemos en casa. Entonces en ese aspecto, pues bueno, la verdad es que este es un poco el uso también que se le da en estas instalaciones de uso gratuito para la ciudadanía.
4: ¿Notáis, por tanto, que la ciudadanía está más concienciada en llevar este tipo de residuos para que tengan un reciclaje eficiente a este tipo de instalaciones?
5: Pues sí. Dentro de todos los datos que analizamos, uno de los elementos que nos da pie a ser, bueno, no te digo optimistas, pero bueno, que se está realizando un trabajo adecuado, que tenemos a finales del año pasado teníamos 50.000 usuarios y ahora estamos en lo que llevamos de año, estamos ya en 57.000. Son un 21% de incremento, 7.000 personas más diferentes se han dado de alta, han ido por primera vez a los ecoparques del consorcio a entregar residuos. Y como dato extra, ya tenemos los datos de este mes, de este primer trimestre, y nos estamos encontrando que la red de ecoparques, si sigue este ritmo de este trimestre,

0: Es la 1:00 a.m. en Canarias. Las autoridades belgas confirman al menos 4 muertos, 2 de ellos menores, en el choque de un tren con un autobús escolar en un paso a nivel al norte de Bruselas. Corresponsal comunitario Enrique García Poz, última hora.
1: Las autoridades belgas confirman 4 víctimas mortales, 2 menores de 12 y 15 años que viajaban en ese minibús escolar, uno de los dos monitores de 27 años y el conductor de 49 años. Los otros 5 menores que viajaban en el minibús están hospitalizados en estado grave, aunque su situación es estable. Hay además un centenar de heridos leves de entre los pasajeros del tren. El minibús escolar ha sido arrollado por un tren regional a las 8:15 de esta mañana en un paso a nivel que, según las autoridades, estaba cerrado en el momento del accidente. Lo acaba de confirmar la fiscalía, que investiga ya por qué el tren no frenó a pesar de que el paso a nivel estaba cerrado. Hay mensajes de condolencias de toda Europa, también de las autoridades comunitarias. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha escrito en redes que Europa se une al duelo de Bélgica.
0: En España, Mango ha difundido un comunicado interno en el que cierra filas en torno a Jonathan Andic, hijo del fundador, que está acusado además de matar a su padre. Este ha anunciado esta mañana que deja provisionalmente la vicepresidencia de la compañía para preparar su defensa. Barcelona, Paul Valero, buena tarde.
2: Buena tarde. Los miembros del Consejo de Administración, liderado por Toni Ruiz, han trasladado la máxima comprensión y apoyo a Jonathan Andic. En un comunicado expresan su convicción de que el proceso judicial se resolverá favorablemente, dicen, y confían en que sea con la mayor brevedad posible. Además, animan a los 18.000 trabajadores de Mango a continuar unidos, destacando que la compañía se encuentra en el mejor momento de su historia. Es la primera vez que Mango se pronuncia sobre el caso. Recordemos que el 95% de las acciones de la empresa están en manos de la familia, pertenecen a Jonathan y a sus dos hermanas, y el 5% restante, desde hace 2 años y medio, es del CEO Toni Ruiz.
0: Podemos se suma al PNV y a Junts y asegura que la legislatura está muerta después de la imputación de Zapatero, aunque no apunta en ningún momento a apoyar una hipotética moción de censura. Josué Coello, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Podemos se une a las tesis de otros socios como PNV, Junts o Coalición Canaria y da por muerta esta legislatura. Los morados creen que ya lo estaba antes del caso Zapatero, pero ha sido esta investigación la que, según Jone Belarra, complica mucho las cosas para el gobierno. La secretaria general de Podemos dice que el PSOE es parte del problema en la lucha contra la corrupción.
4: La legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero. Nosotras pensamos que este gobierno, que se autodenomina progresista, ha traicionado de manera muy profunda las aspiraciones de la mayor parte de la gente que les votó el 23 de julio del año 2023. Para mí el problema es que el Partido Socialista está demostrando que es parte del problema, no parte de la solución en la lucha contra la corrupción.
3: Sumar, por su parte, hoy intenta cambiar el paso, alejándose de la figura de Zapatero y apostando, dicen, por gobernar lo que queda de legislatura.
0: Pues a los socios, precisamente, ha vuelto a apuntar Alberto Núñez Feijóo para que dejen caer al gobierno. El líder del PP ha insistido en que lo que están diciendo no concuerda con mantener, ha dicho, al Ejecutivo más sucio de la democracia.
5: Que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. Vamos a ver, por tanto, si lo que dicen lo hacen o, por el contrario, lo que dicen es contrario de lo que hacen. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: Más asuntos. Los conductores españoles admiten que se transforman al volante. 3 de cada 4 insultan habitualmente. María Manjabacas.
6: 21 millones de conductores tienen comportamientos violentos al volante y la mayoría no se reconoce en una violencia que no tiene fuera del coche. El dato es preocupante, tal y como reconoce Mar Garret, directora de la Fundación Línea Directa.
7: Nos ha llamado la atención, como resultado del estudio, que 3 de cada 4 conductores reconocen que insultan y mantienen comportamientos agresivos hacia otros conductores. Y esto es sorprendente porque no nos comportamos así en la vida real.
6: Agresividad no a la que el informe le pone datos. El 30% usa el claxon para quejarse, que no es su función. El 10% se ha peleado, ha estado a punto, y casi 4 millones de conductores admiten el comportamiento matón de retar a otros automovilistas a salir del coche.
0: Y un estudio científico ha cuantificado el coste medioambiental de la guerra en Irán. Tan solo las explosiones en refinerías y depósitos de petróleo que ocurrieron en Teherán en marzo provocaron una nube de lluvia negra del tamaño de media península ibérica. Javier Ruiz Martínez.
8: En apenas dos días, los ataques estadounidenses a refinerías de Teherán causaron una nube que esta medición satélite que han realizado científicos chinos y europeos cuantifica en 300.000 kilómetros cuadrados, 29.000 toneladas de dióxido de azufre, un gas irritante y muy contaminante, se mezclaron con vapor de agua y causaron lo que se llama una lluvia negra, que es cuando las gotas de agua atrapan hollín e hidrocarburos. Su caída sobre las personas tiene efectos a corto plazo en las vías respiratorias, los ojos y la piel. En el medio ambiente contamina el agua y el suelo, envenenando la fauna acuática y dañando las raíces de las plantas, y las propiedades químicas ácidas de esta lluvia pueden incluso corroer los metales.
0: Deportes, José Antonio Duro, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Con la selección y Luis de la Fuente, protagonistas a 16 días para el inicio del Mundial, ya con la Liga terminada y con la convocatoria de la selección confirmada. Esta mañana, en un encuentro con Televisión Española y la agencia EFE, el seleccionador Luis de la Fuente, que ha vuelto a ser protagonista.
10: Nosotros tenemos que estar convencidos que podemos ganar la Copa del Mundo. También yo desdramatizo mucho la derrota. Yo no engaño a mis jugadores. Ellos saben que yo les exigimos lo máximo. Pero lo máximo, y como decía antes, puede ser que aunque lo des, no te lleva
9: a
10: la victoria.
9: El otro foco de atención está en Alemania, donde mañana el Rayo Vallecano se va a jugar ante el Crystal Palace, ser campeón de la Conference, de la tercera competición continental. Además, el Club Deportivo Leganés acaba de anunciar la destitución de Igor Oca, su técnico, a 5 días del partido decisivo de la última jornada en segunda división, es el domingo, entre los madrileños y el Club Deportivo Mirandés, el equipo que baje descenderá a Primera Federación. Destituido el técnico de Leganés, Igor Oca. Y entre las citas del día, 6 partidos de la jornada 29 en Liga F, hay 2 partidos a ACB, Zaragoza-Valencia Basquete esta tarde y la continuación del Juventud 53, Unicaja 33, aplazado de la jornada 29 y segunda jornada de Roland Garros. Está en juego el partido de Jessica Bouzas, que juega ante Sabalenka, el primer set para la bielorrusa.
11: ¿Ves en bucle vídeos de qué? De cocina, de gatos, de animales, de decoración, de moda, de políticos. ¿Vivimos peor desde que todo queda grabado en vídeo? ¿Sabrías distinguir un vídeo generado con IA?
12: Yo sé lo que es real, y esto es real, ¿y tú cómo lo sabes?
11: ¿De uno real? ¿Qué momento te habría gustado grabar en vídeo?
13: ¿Guardas tus películas de VHS?
11: ¿Qué haces cuando ves que alguien está grabando a traición en una fiesta?
14: No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar.
15: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
11: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro vídeo en la SER.
15: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
0: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
15: Cadena SER. Servicios informativos. Comunidad Valenciana.
16: La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes especializados en el manejo de palas cargadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Inscríbete hasta el 28 de mayo al 635-191-361.
17: ¿Están tus hijos listos para el final de curso? Asegura su éxito con una revisión visual. No dejes que su vista les frene. Acude a tu óptico optometrista y aprovecha ya los 100 euros de ayuda del Plan Veo en gafas y lentillas niños y adolescentes. Es un mensaje del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana.
18: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
19: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
20: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
15: Radio Alcoy. Cadena SER.
21: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
22: 25 grados centígrados.
23: Ser saludable. L'espai de Radio Alcoy, on veus expertes es parlen sobre salut, tractaments, hàbits saludables i benestar. És temps de ser saludable.
24: Y en estos compasos de maig anem a parlar sobre el canvi que pot sofrir els nostres peus d'estiu, millor dit, d'hivern a estiu, com poder adaptar-nos. Per això salude a Rosa Barceló, ja és podòloga de la Clínica Barceló Podologia. Què tal? Bon dia.
25: Bon dia, què tal? Molt bé.
24: Molt bé. És que just aquests dies, clar, la temperatura va pujant ja, ja ens pot molestar el calçat tancat i el primer que fem, no?, és anar-nos a l'armari i buscar les sandàlies, no? El calçat més lleuger.
25: Sí, mira, una de les consultes més habituals d'aquest canvi d'horatge, que és, ens fa sofrir una adaptació molt brusca d'un tipus de calçat a un altre, i els peus també s'han d'adaptar a aquests canvis de temperatura. Uh-huh. I això, avui anem a parlar un poc de com preparar els peus i el calçat per a tindre una adaptació el més positiva possible, sense eixes molèsties, ampolles, excés de sudoració, dolors en el peu, i hi ha alguns tips per als que ens escolten de com poder preparar-se bé per al canvi d'estació.
24: Doncs anem a veure, què ens pots contar?
25: Pues mira, primer anem a parlar un poc de la part dermatològica, ¿vale? De lo que és el peu i les afeccions que poden haver al peu en este canvi de calçat. El primer que hem de tindre en compte és que, deguda al que augmenta la temperatura, el peu sofreix una dilatació. Significa que si antes es media d'ample i de llarg unes mesures, ara és un pelín més, perquè la circulació augmenta, entonces es genera un poc de retenció de líquid i augmenta també ixa compressió en el peu, ¿vale? Entonces, què implica això? Pues més compressió a nivell, pues poden eixir els famosos ulls de poll, que segur que s'han sentit nomenar, després rosadures o ampolles, ¿vale? Perquè la pell es fa més dèbil al sudar, al haver un excés de sudoració, i es poden produir aquests canvis. Uh-huh. I després també les ungles també poden encarnar-se un pelín més. És la temporada on es ofereixen més estos canvis. Entonces, el primer de tot que hi ha que fer és controlar la hidratació del peu. A vegades es pensa que quan sua més el peu no n'hi ha que hidratar-lo tant, i és mentira, al final és una hidratació diferent, ¿vale? Una cosa és l'excés de sudor i l'altra cosa és la qualitat de la pell, ¿vale? Uh-huh. Intrínseca. Aleshores, a pesar de que ens sue un pelín més el peu, l'ús habitual de crema és algo molt, molt recomanable per a aquests canvis d'estació. Crema en urea, ¿vale?
24: Quin percentatge d'urea?
25: Mira, al final parlem molt de marques, de no, jo utilitzo esta que és per als peus. La realitat científica que hi ha en l'actualitat és que dona igual la marca, però sí el percentatge d'urea que utilitzes. ¿Vale? Entonces, les comercials habituals, que inclús podem tindre en supermercats habituals, tenen entre un 15 i un 20%. ¿Vale? Seria suficient en la majoria dels casos, però depèn de la persona, pues, necessita un poc més d'hidratació o menys. ¿Vale? Hasta un 40% es pot posar en els peus. A partir del 40% és irritatiu i ja no és recomanable. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, jo el que recomano sempre és: comença per una clàssica, per una habitual, i si veus que t'és insuficient, quan l'acabes, pues, augmentes un pelín el percentatge, inclús fins a arribar als 40, el 40 el percentatge. Mm-hmm. Val? I hi ha altres casos, hi ha més extrems, que sí que diagnostiquem a la consulta, que inclús recomanem emolients un pelín més forts, com vaselina pura. Hi ha altres formulacions que es poden utilitzar. Però ja et dic, algo habitual i fisiològic seria, es manejaria amb aquests percentatges, aproximadament.
24: Val.
25: Entonces, què fa la pell? Pues es regenera, n'hi ha una hidratació més profunda, es fa més forta. Entonces, quan tenim roses amb el calçat o inclús intrínsecs del peu, amb rosa un dia amb l'altre, no es produeix ixa ampolla, ixa fricció que es genera tants problemes a nivell general.
24: Mm-hmm. Aleshores hem d'hidratar-lo bé amb aquesta crema, no?
25: Sí, el pas a seguir seria: ens dutxem, ens sequem bé els peus, que moltes vegades és un poc engorrós entre els dits, no arribem bé a certs llocs. Jo recomano que en el secador del moño és molt fàcil, li lleves la temperatura i ho pots secar aixina sense problema, i és algo més còmode. Mm-hmm. Per a tots. I després, jo sé que fa perea, però sí que tindre aquesta rutina d'hidratació és molt, molt important, sobretot en aquestes èpoques de l'any, ¿vale? Entonces, i acudir al podòleg si tens algun problema, ¿vale? Perquè ara anem com a la segona part, que seria més el calçat, també què escollir, ¿no? Mm-hmm. És que ara segur que està el típic dubte de: què em posa, sandàlia? Seguís que en la bota, tinc la deportiva, saps? Tenim ahí un poc batiburrió d'armari.
24: Exacte.
25: És un poc complicat. Aleshores, el primer que hi ha que fer és revisar el calçat de l'any anterior. Val? Anem a l'armari i vegem totes les sandàlies i calçat d'entretemps que tenim de l'any anterior. i n'hi ha que revisar que n'hi hagin desgastos, val? Tant interns com externs. A vegades fijem soles en externs de sola i internament es produeixen desgastos habituals, pues, del sudor, de l'ús, que ens produeixen també rosadures, ampolles i aquest tipus de problema. Aleshores, hi ha que revisar tot aquest calçat que tinguem en casa i veure el que és apte o no és apte per a posar-nos. ¿Vale? Avui en dia, la veritat que la moda de dur calçat tipus esportiu ens ajuda molt a fer aquesta transició, perquè n'hi ha moltes esportives que tenen com una rejilla més transpirable, que no són tan tapades com en l'hivern, i ens ajuda a fer com aquest tipus de transició. I lo recomanable és anar utilitzant-les progressivament, unes hores al dia, i en canvi el meu calçat habitual de esportiva, i anem progressivament augmentant aquestes hores d'ús diari, val? Hasta que el peu progressivament ja s'ha adaptat completament a la sandàlia. Després, quan anem a comprar una nova sandàlia,
1: sí,
25: que és un poc complicat també trobar una, segur que els oients ho han pensat en algun moment, perquè si no rosa en un costat, rosa en l'altre, i al final genera problemes tant mecànics com, pues, fascitis, metatarsàlgies o com a dèrmics de roses i no duc còmode eixa sabata. Per l'adaptació és clave, perquè han passat de molta amortiguació a més poqueta de manera progressiva. Aleshores, els músculs s'han adaptat també a aquest canvi. Val, però per l'altra part, quan anem a comprar un nou calçat, n'hi ha coses que tenim que veure. Primer, que siguin materials nobles, val? Que siga pell. Avui en dia, pell o algun... que sigui el menys sintètic possible. Avui en dia és un poc complicat, perquè és de veres que el polièster regna la major part, però jo sempre recomano als pacients, val la pena que tinguis unes sandàlies o dos a l'any i que acabi la temporada i les tires, i a l'any que ve dos més, que vagis acumulant calçat que realment no està generant un bon ús per al peu. Primer, que els materials nobles, i després les medides de subjecció. És molt important, el calçat tipus xancla és d'ús molt puntual, no és per a tots els dies. Val? O sigui, ara també hi ha un poc de moda d'utilitzar xancla de manera contínua, però no és positiu per al peu. Ha de tindre subjecció de tobillo i de la part de l'avantpeu. Les típiques sandàlies més de muntanya, de trekking, segur que les tenim al cap,
1: sí,
25: tenen les dues subjeccions. Pues al peu, en les urbanes de diari, ha de passar el mateix. Tenim que tindre aquestes dues subjeccions. O en cas de no haver una, si una persiste que haver, o el turmell o a la part de l'avantpeu, val? Perquè necessitem regular aquesta adaptació que tenim per a que els moviments del peu no siguin tan lliures i que ens controli un poc aquesta mobilitat que ens pot generar patologia posterior.
1: Clar, això estava pensant, perquè si soles és tipus xancla, que és una subjecció al davant, podem patir, no? El turmell o... no?
25: El peu oscil·la, hi ha que pensar que dins de les esportius també oscil·la el peu, però com està tancat tenim com un espai en el que està, ¿vale? En la sandàlia, com no està aquest espai, el peu intenta ocupar el màxim espai possible, entonces n'hi ha oscil·lacions davant i darrere. I després també genera molt de patologia tipus dits en garra. Per què? Perquè com no podem estabilitzar-se, perquè no tenim una medida de subjecció, el cos és molt listo i intenta fer la protecció per a que s'estabilitzem. I aquesta protecció significa engarrar els dits. Tinc més agarre a terra i m'estabilitza millor. Però després, pues, venen problemes com dits en garra, juanetes i tot aquest tipus de problemes.
1: Rosa, i el grossor de les soles, hi ha una recomanació, vull dir, si és molt, molt fineta, és bo, no?
25: Depèn del cas, val? Depèn del tipus de peu, es podria recomanar una cosa o l'altra. Per exemple, les persones que estan adaptades al barefoot, que és el calçat minimalista, poden dur soles molt, molt finetes i no hi hauria problema. Però parlant de població general, de més o menys pues que no n'hi ha patologia i utilitzem calçat normal, sí que intentaria que no fora el més finet possible. En un pelín de drop significa la diferència entre el tacó i la part de davant. ¿Vale? No significa cunya, però significa un pelín de diferència entre davant i darrere, i un pelín d'amortiguació tant en tota la zona de la sola, ¿vale? Però a la part de davant també té que haver amortiguació. Sí, hi ha un pelín ixa diferència en la subjecció i l'amortiguació de la sola. No n'hi ha uns mil·límetres exactes, mm-hmm. ¿vale? És més la sensació de confort que tinga la persona al posar-se'ls, i segur que algú s'ha posat ixe calçat i quan hi ha molta sensibilitat en el terra, n'hi hauria que augmentar ixa grossor progressivament. Si es vol arribar ahir, fer una progressió adequada i arribar a dur calçat minimalista. Però, en general, hauria d'haver un pelín d'amortiguació.
24: Mm-hmm. Ho estava pensant perquè si el que tenim en casa, repassem el calçat, ens va bé per aquest estiu, l'utilitzem, però si hem de comprar de nou, doncs tindré també aquestes coses en compte, no?
25: Sí.
24: A l'hora d'adquirir.
25: Clar, no, ho ha comentat en altres ocasions, però a nivell bibliografia, quan revises temes de calçat, el confort és el més important. ¿Vale? Entonces, és molt important també que acudisquen a les tendes de proximitat a provar-se el calçat. És molt, molt important. Per què? Perquè internet està superbé quan tu ja tens una marca localitzada i saps més o menys com funciona. Però si vas a comprar-te un nou calçat, és molt important tindre aquest feeling de com està, saps, de com m'estic sentint bé amb el calçat.
24: Mm-hmm. Alguna cosa més que vulguis apuntar?
25: Sí, simplement per recordar que estem en el carrer El Camí, que si hi ha algun problema transicional del calçat és molt habitual, els peus empitjoren, entre comilles, un poquet d'esta temporada si no es fa una adaptació correcta, i que si tenen qualsevol dubte, qualsevol consulta, estem per a consultar i per a resoldre els problemes que puguen sorgir.
24: Estan en la clínica Barceló Podologia, en el carrer El Camí número 46. El telèfon és el 606 57 80 62. Ahir poden, no?, enviar-vos un WhatsApp o cridar-vos per telèfon per demanar cita,
25: posa? Sí, o per la web ens poden contactar també per WhatsApp o per telèfon, o acudir allí directament a la consulta.
24: La web barcelopodologia.com.
25: Així és.
24: I l'horari també és molt ampli,
25: sí,
24: recordem-lo.
25: Menys el dijous, estem tots els dies de 9 a 2 i de 3 i mig a 8.
24: Mm-hmm. És a dir, ahir en El Camí 46, la clínica Barceló Podologia. Rosa, moltíssimes gràcies i fins la propera.
25: Gràcies a vosaltres.

Com hem comentat, anem amb la secció Zoco Radiofónico. La secció de compra-venda dels nostres oients. Molt fàcil, han de marcar el número 96-652-6276. 96-652-6276.

0: este últim dimarts de mes recuperem la tertúlia amb els periodistes, els informadors amb els quals volem analitzar els assumptes de l'actualitat. Recordem que des del mes de març que no els teníem així, aixina que anem a presentar a qui ens acompanya en aquesta taula. Tenim a Javier Llopis, editor de Tipografia La Moderna. Javier, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim pel telèfon a Miguel Vilaplana, del diari Informació. Miguel, benvingut. Què tal, Miguel?
2: Hola, gràcies, molt bé.
0: I avui en aquesta taula ens acompanya Jessica Sempere, de El Nostre. Jessica, benvinguda.
3: Hola, bon dia.
0: Bueno, anem a analitzar assumptes de l'actualitat sense han acumulat de dos mesos sense tertúlia. I aixina que vos recorde que es va aprovar el pressupost municipal recentment. Javier.
1: No, vamos, hem caigut, ha sigut un sistema mai utilitzat en l'Ajuntament d'Alcoi, va estar a punt d'utilitzar-se en la legislatura que va deixar Sanos l'alcaldia i va entrar Peralta, però al final els trànsugues del PSOE ho van impedir. Realment la moció de confiança es va perdre i es va utilitzar aquesta fórmula. Després, perquè no havia no haver moció de censura, es va aprovar el pressupost. És un sistema molt atípic. L'únic que podem extraure d'ahir és una posició de més debilitat de l'alcalde dins del saló de plenos, és evident, diguem, vol dir que hi ha més gent que està a favor de que deixi l'alcaldia, de que continuï. Absolutament tot legal i democràtic, però és com un dato ja que tindreu en compte.
0: Miguel, quina és la lectura que es fa d'esta manera d'aprovar el pressupost, sobretot políticament per a l'alcalde?
2: Sí, coincidís que en Javier, perdó, perquè, bueno, estarà, diguem, que el govern de Toni Francesc havia mostrat una habilitat molt gran per a bueno, aprovar pressupostos en estar en minoria, tal com està ara. Està clar que un any s'han cruzat ahí una sèrie de qüestions, com és el tema del polígon, el nou polígon de la Canal, que torna a ser polèmic, i que això ha condicionat molt tota l'aprovació dels pressupostos, perquè per part de guanyar, bueno, pues es va condicionar el seu vot a que es diguera per part del govern que no anava a respaldar-se aquest projecte. Però, bueno, siga per una qüestió o per una altra, està clar que així tot el món ja està, en fi, marcant les seues cartes de cara a unes eleccions que cada volta estan més properes, i que això, evidentment, ha condicionat l'aprovació dels pressupostos fins a tal punt que, bueno, que l'alcalde es va veure forçat a sotmetre's a una moció de confiança, una qüestió de confiança, i gràcies a aquesta estratagema política es pot dir, pues, bueno, van eixir endavant els pressupostos, però evidentment diguem que és la primera vegada que bueno, diguem, es posa el govern municipal tan al límit per a poder finalment aprovar els pressupostos.
0: Jessica.
3: Jo el que diria és que moltes voltes, més enllà del debat polític i del tacticisme polític de qui guanya o perd, el que vol la ciutadania al final és que l'Ajuntament funcione. Després la ciutadania en realitat el que avalua és que les coses vagin avant, la neteja, l'habitatge, el tràfic, les inversions, és a dir, que al final el debat polític es queda ahí i bueno, una cosa que sí que evidencia ha sigut la debilitat política o una dificultat per teixir acords per part de Toni Francesc, que fins ara, al llarg d'estos dos pressupostos anteriors, sí que havia aconseguit acordar i treure-los avant.
0: Bueno, hem comentat que n'hi ha una qüestió també que ha acompanyat a este pressupost, que ha sigut el tema de Alcoi Sud. És un tema que està acompanyat a moltíssimes coses, Javier. No només per aquests informes que hem anat coneixent a poc, desfavorables tots, i aquesta defensa que continua fent la Càmera de Comerç, també, recordem, en procés electoral, d'aquesta iniciativa.
1: Jo em pareix que torna a haver una altra ofensiva realment potent per sectors empresarials pel tema d'Alcoi Sud. Tema, continuo pensant, des dels anys 60 havia un informe que deia que allí no es podia fer una instal·lació industrial, un informe fet per Roberto García Payà, d'enginyer municipal, i estem sempre en la mateixa, estrellant-se contra una cosa que és impossible. Teníem informes negatius dels ajuntaments d'Alcoi i d'Ibi, Tenim informes de la Generalitat que imposen unes limitacions molt fortes, tenim l'informe de carreteres que prohibeix fer una rotonda d'unió, tenim una cosa que també pareix mentira, que no s'ha previst, que és que ningú ha parlat a l'Ajuntament d'Ibi, allí estan indignats perquè s'enduen les aigües residuals, i al final tots es diu no, no, tots són, ningú no és negatiu, clar, tots, no hi ha informes negatius, els diuen sí, se pot fer, però bum, bum, bum, bum, bum, això, i ara es diu tot el Confederació Hidrogràfica del Júcar és el que demana, ningú no val més que el de la Confederació Hidrogràfica del Júcar. Els informes de la Confederació Hidrogràfica, crec que entrarem una altra volta en un enfrentament com en l'altra anterior ocasió, dient sí, es pot fer un polígon, però una sèrie de limitacions. Bàsicament, estàs fent un polígon en una zona que és molt car, molt difícil, que està molt distant del coll i en la que han hagut hasta sentències judicials potents. I això no és un invent d'uns ecologistes, hi ha jutges, hi ha tècnics que s'han expressat en contra d'això. L'empenyo, doncs jo penso que més que estem parlant més que d'un polígono industrial, d'una instal·lació industrial, estem parlant d'una maniobra especulativa per construir ahí una sèrie de coses que vinguin en les que especular, que em pareix molt bé l'especulació en aquest sentit, però estem en un terreny realment delicat i no, no, hi ha 10.000 consells que diuen que no es faci allí.
0: Miguel.
2: Sí, bueno, és que és així, evidentment tot apunta, tot fa pensar en què es vulgui voler especular en aquells terrenys i igual construir algo que no sigui un polígon, però si això és així, també, en fi, és un poc per plantejar-se, diguem, no sé, mentrestant què, vull dir, si posem tots els esforços en aquesta zona, mentrestant, on posem la indústria, realment? Vull dir, perquè bueno, encara que poder al final fer-se el polígon, quin tipus d'indústria podria anar ahí? Vull dir, aquestes restriccions, i mentrestant, què fem? Vull dir, on posem les nostres empreses? Jo insistic, moltes, sempre que parlo d'aquest tema, insistic que no la surt. Vull dir, per què es va descartar en el seu moment el tema del polígon mancomunat? Ahí continua sense haver una explicació clara i rotunda del per què no s'ha apostat per aquesta opció, que no oblidem que va ser el motiu pel qual es va crear la mancomunitat comarcal. Pues bueno, això va passar a la història, mai s'ha sabut, no ha mai hagut una explicació clara del per què no es va apostar per aquella zona i tornem a ressuscitar una cosa que ja ens ha fet perdre anys i anys i anys sense tindre sòl industrial i tot apunta a que anem a perdre uns quants més i veurem al final què passa, perquè ja ho dic, els informes continuen sent, si no igual, molt pareguts als de la Canal, que al final ja sabem tot com va acabar en una sentència judicial que va descartar per completar aquesta zona. Així que, i bueno, i mentrestant, doncs, bueno, està pensant que és un projecte tòxic que ha arribat fins a nivells polítics, perquè, bueno, al final, este polígono és el que ha fet el que parlàvem anteriorment, el tema dels pressupostos, que es liarà ahir en l'Ajuntament i que, bueno, que hagi estat a punt de quedar-se sense pressupostos o de plantejar una qüestió de confiança que no sabrem com haver acabat. En fi, que tota l'actualitat del COI està ara centrada en aquesta història i jo crec que, bueno, que anem a perdre a revolta molt de temps, molts anys, sense per fi tindre una solució viable per a la indústria del COI.
0: De fet, és un dels projectes que porta en el seu programa electoral la única, crec que, candidata a la Càmera de Comerç, Lucía Pascual, que de fet està fent una defensa d'esta iniciativa, no? Desmentint estos informes i dient que l'informe de la Confederació, que és el que estem esperant, serà favorable també a este projecte, Jessica.
3: Jo crec que n'hi ha que reivindicar la importància dels informes tècnics, però també recordar que els projectes estratègics com aquests necessiten d'una explicació pública de transparència, perquè la gent al final, la gent de peu, jo crec que ja és perd i al final el debat es redueix o es simplifica a si és progrés o és bloqueig. Els ecologistes bloquegen i els empresaris volen el progrés del COI a nivell industrial. I com estaven dient els meus companys, la realitat urbanística i administrativa és molt més complexa que això i, per tant, n'hi haurà que esperar i que els informes tècnics parlen, que ja estan parlant, de fet.
0: Molt bé, doncs anem amb dos assumptes més bueno, que han mesclat l'urbanisme, el medi ambient, com és el de la Rosaleda, que ara continua ahí, continua enquistat i ara, després de la reforma, ara el dueño, el de la concessionària, no vol el pàrquing. No vol tornar al pàrquing.
1: La Rosaleda, tinc una cosa clara, l'empresa que tenia el pàrquing donarà tot el que fer que siga possible. Per què? Perquè el pàrquing ja no era rentable. Es va muntar tot el negoci pensant que això anaven a pugar els diners i aquest pàrquing no és rentable, no es ha resultat rentable, o sigui, pues intentaran evitar i després hi haurà que veure les condicions de la contrata, perquè en l'època del PP si es firmaven més contractes, que si no fes una cosa t'obligaves a pagar-li una empresa indemnitzacions milionàries, me'n recordo el del Boulevard. Vull dir, realment em pareix que lo seria bàsicament entrar ràpid a aquest tema i resoldre-lo ràpid jurídicament o administrativament o arribant a un acord amb l'empresa, perquè te lo pots tindre és un pàrquing ahí parat. Realment, jo és això, vull dir, venim d'una època en aquella que es firmaven uns contractes, en el PP firmaven uns contractes absolutament leoninos en les empreses, l'empresa no ha tingut mai aquest pàrquing, no ha sigut rentable mai, me recordo com el de l'Auxola, tampoc ha sigut rentable mai, i l'empresa si se'l pot traure de damunt, se'l traurà de damunt, i si damunt pot obtindre algun tipus d'indemnització li corresponda pel conveni, pues encantada de la vida, que col·laboració ninguna. Ahí té que ser l'Ajuntament que siga imaginatiu, digue-se jurídicament o sea negociant, no ho sé com, però i a més vull dir que no és nou, sabíem que anava a passar, i ho tinc clar que aquells no anaven a quedar-se.
0: Sí, perquè sembla que anem ara a canvi dels tribunals, del contenciós administratiu. Miguel.
2: Sí, bueno, per variar, diguem, en lo de la Rosaleda, perquè, vamos, des del primer moment ha sigut un desastre. Un desastre per tots. Primer per l'incompliment urbanístic, després per els tribunals, després per la quantitat de diners que s'ha gastat l'Ajuntament fent i desfent aquella obra, i ara, per a rematar-ho, resulta que l'empresa no vol gestionar-ho. Pues, en fi, no sé, hi haurà, que, evidentment, que veure els termes del contracte que va firmar en el seu dia l'empresa en l'Ajuntament, veure si per el fet que ells renuncien i se pot llevar la concessió sense ningú tipus d'indemnització, però bueno, no sabem, és que desconeixem exactament quines són les clàusules d'aquest contracte. I a partir d'ahí, pues, bueno, esperem que resolga lo antes possible i que almenys aquests diners que s'han invertit, que han invertit l'Ajuntament i, per tant, tots els alcoyans i alcoyanes, pues revertisquen en la ciutadania. Jo, en aquest sentit, seria partidari, evidentment, si allò no és rentable, pues bueno, que ho porti l'Ajuntament, que directament, en gestió directa, i que, bueno, que es posen uns preus raonables per a la ciutadania i almenys, ja que s'ha fet l'obra, pues que es puga aprofitar.
0: Jessica.
3: Pues jo crec que tenim ja una sensació d'assumpte interminable. Jo fa 22 anys que treballo en això i vaig començar i ja estava en dansa i continuo en dansa, no? Entonces, crec que necessitem, lo que necessita la gent ja és que es tanque definitivament este assumpte. Ja qui més i qui menys ha perdut el fil del capítol pel que anem i pues només necessitem una solució estable i que siga la que siga.
0: Molt bé, i Serelles, que ha tornat a l'actualitat per aquest pont que no es pot fer, que tornarà a concursar d'altra volta, sembla increïble, no?
1: No, jo Serelles sí que m'ha perdut. Serelles, confesse que m'ha perdut perquè és una d'aquestes coses, mos hauria de servir de vacuna per moltes coses, el desastre que s'ha armat en Serelles, pues no sé, pues, per exemple, per lo que van a fer en Planes, o mos hauria de servir de vacuna, perquè és de dir, fem una de 1.500 i en venen fent 500 i ara en venen 30 i ara no sé què, i tots són putaes i diguem, ben perdó, i diguem, i actuacions que s'han de pagar en fons públics. A mi realment per ells les Serelles és un experiment mal fet que igual seguirà col·legiant. Així les raons són unes altres, així són que s'ha planificat una cosa mal, que s'han pensat en que s'han fijat uns objectius incomplibles i a fer jo lo del pont de veres, ja, que és que em perc en allà, m'ha perdut
0: Miguel.
2: És que, en fi, avui és parlar de tots els projectes estoterns que tenim així en el coll, i bueno, projectes que van a començar mal i que estan acabant pitjor. Avui parlant de la Rosaleda i ara de Serelles, una autèntica barbaritat des del primer dia, als peus de la Serra de Mariola, del Parc Natural de la Serra de Mariola. Ara mateix allà és una espècie de ruïna urbanística, un cementeri de cases mig acabades i espoliades, mans d'operadores bancàries que no saben què fer en aquestes cases perquè ara no li troben eixida. I, bueno, i ara per rematar-ho, pues, a nivell urbanístic resulta que tampoc podem fer el pont. Vull dir, pues, en fi, jo què sé. Tal vegada el del pont és el de menys, perquè bueno, al fi i al cap hi ha un accés ja per a pujar allí. El que jo posaria tots els esforços és intentar almenys les cases que n'hi ha allí aprofitar-les d'alguna forma i trobar-les una sortida, no? Pues que aquesta zona estiga, que pugui estar habitable, perquè la veritat és que el passeig és per ahí i fa ganes de plorar.
0: Pues sí. Jessica.
3: Sí, com deia Miguel, no? En el COI n'hi ha temes que s'eternisen i generen una sensació de provisionalitat constant. I com també deia Miguel, jo crec que n'hi ha que reconèixer el dret també de les persones que viuen allí i donar-los solució també als problemes que tenen, perquè ja que l'empastre està feta, pues, n'hi haurà que donar-li eixida i gestionar-la de la millor manera possible, no? I els serveis que estan pendents d'executar n'hi haurà que fer-los també, que la solució siga el més ràpida possible.
1: Dos temes volia puntualitzar. Simplement, a mi em molesta molt l'ausència de responsabilitats. Les empreses que han fet aquestes coses mal fetes, els ajuntaments que ho han permitit, els arquitectes que ho han dissenyat, aquestes persones van perdent absoluta normalitat, com si no tingueren la culpa de res, o tingueren les ecologistes, o el mal temps, o la crisi. No han hagut mai responsabilitats. A mi em pareix, són dos temes absolutament que des d'un principi es van plantejar que eren incorrectes i que tenien molts problemes i s'han clavat així i continuem lluint per ahir i ningú té la responsabilitat. Això no sé si és culpa de l'Ajuntament, de l'actual, perquè pense que això no es hauria d'haver estragat així, per almenys haver-ho intentat.
0: En este panorama comentaven, d'ací un any es produiran les eleccions municipals, si és que no tenim alta convocatòria abans, i ja comencem a veure alguns posicionaments polítics, no? L'únic partit que s'ha pronunciat de moment ha sigut Guanyar, no? En aquest procés de primàries, bueno, sabem que l'alcalde es guarda aquesta carta d'optar a aquestes primàries, bueno, no optar a les primàries, directament presentar-se i no fer ús d'aquestes primàries. El Partit Popular tampoc s'ha pronunciat massa. Bueno, Carlos Pastor vol repetir, però hem d'esperar a veure què passa en el partit, perquè és el partit el que designarà el candidat, no? Com ho veu d'ací, Carles?
1: Jo penso que el tema gordo, gros, realment és que el primer partit que governa el COI des de fa 16 anys no tinga decidit qui és el candidat, o que la postura està de l'alcalde de mantindre la duda i de mantindre l'omnipresència. Penso que té conseqüències nefastes per les expectatives del PSOE, perquè realment no està aclarint una cosa. El PP pensa que lo normal seria que continuara Carlos Pastor, l'altra cosa seria una cosa atípica, perquè realment és una persona que ha passat de 4 a 8 concejals. L'acció al llarg de la legislatura, doncs, no és que ha sigut massa brillant, perquè ha estat molt, molt fora del circuit, però realment, aprofitant la inèrcia del vot nacional, doncs això, penso que lo normal que no fora Carlos Pastor seria una sorpresa. També estem parlant d'un home molt vinculat a Amazon, i Amazon ja el que veure també és equilibris de poder, com es fan. Compromís, hi haurà continuïtat, entenc, de candidato, i es presenta interessant, diguem, les primàries en Guanyar, on hi ha un home d'aparato que és Diego Fernández, en una experiència política molt llarga, sempre sense puestos, en puestos de darrere, però de molta faena, i on es presenta una persona que pot ser molt atractiva, que és una persona com Rosana Espinós, que és una dona de cultura, actriu important i sempre vincula a temes més progressistes, que s'ha apuntat a tots els temes que ha fet falta. Això me pareix interessant. En principi no sé el que farà Podemos, i sí que no pense que és el dubte que tindrem tots. I ja està, i arribem, i Vox ja està en presentar-se, veurem on arriba, ho dic, Vox, lo normal.
0: Sí, Miguel.
2: Bueno, jo vinc repetint-ho des de fa temps, perquè el fet de que es tarda tant en desfullar la Margarita en el PSOE va en la seva contra. Va en la seva contra perquè bueno, lo prudent seria que s'aposti per la continuïtat de Toni Francesc, on hi hagi un altre candidat. bueno, candidat en aquest cas, pues bueno, despejaria molt la incògnita i els ciutadans ja sabrien a què atendre's i bueno, es podria planificar amb més cuidat, amb més temps i donar-li certa rellevància a la persona que vaig a, o més rellevància a la persona que vaig a encapçalar la candidatura. Però dona la sensació de que bueno, de que està estirant-se a tope la decisió. Això no fa més que també, pues bueno, augmentar un poc el tema de la sensació de que n'hi ha divisió interna en el partit i, bueno, i tot això, pues, ja dic, més tard en despejar-se la incògnita, pues, bueno, és millor per a la formació política. El tema del PP, pues, bueno, jo tenia, quan va passar tot lo de Mazón i tot això, i saben que Carlos Pastor era un home de la confiança d'ell, pues, bueno, pensava que podia tindre problemes per a repetir, però bueno, no sé, el temps ha anat passant i com totes les coses van diluint-se i en fi, i al final pues això és evident que el que diu Javier, que en el seu moment va pegar una pujada molt forta i bueno, va estar a punt de arrebatar l'alcaldia als partits d'Esquerra.
0: 23 vots crec que li restaven.
2: Sí, va ser no res, que va estar ahí la cosa, no? I després, pues bueno, les altres formacions, pues està clar, jo crec que sí, compartís en Javier que en Compromís va apostar per la continuïtat i fa veure el que passa també en guanyar. No sé, és una situació en la que està vivint-se, diguem, a nivell nacional, no?

0: a nivell nacional, no? I bueno, i Vox, pues, pues en fi, suposo que no tinc ni punyetera idea què és el que faran, sent sincer, si continuaran, perquè bueno, ells, com sempre, aposten a veure si li fa falta el PP per a governar i, bueno, i Sant Junt i s'amarren ahir intentant traure, vamos, podríem veure així el tema així de la preferència nacional que tant està parlant-se i, bueno, es quedaríem una mica tots així com descol·locats així a nivell local. Però, bueno, en fi, cada volta falta menys i tal i com està la cosa, la veritat és que es presenten uns mesos apassionants a nivell polític, si no el coi.
1: Clar, perquè tenim que tindre en compte aquesta influència que poden tindre de l'àmbit nacional, perquè la cosa està prou rebolicada. Jessica.
2: Sí, bueno, sempre es parla de que a nivell local o a nivell municipal el comportament és distint de l'electorat, però pense que quan més tarden en posar les cartes sobre la taula tots els partits, pitjor per a ells, i en el cas del PSOE és especialment problemàtic també per la divisió interna que arrastra el partit des de fa un any i que este dubte que existeix en aquests moments sobre el candidat sobre si n'hi ha primàries o no, només fa que perjudicar-los, sobretot pensant en el resultat de les anteriors eleccions i que el PP està molt més consolidat en aquest sentit i pot presentar una aposta sèria si s'ho proposa. A veure si ja es decideixen o què passa. No sé, crec que seria un error que deixarem passar de l'estiu, sincerament.
1: Crec que ha dit que a final de juny Francesc es posicionaria, no? Diria si opta o no al càrrec, no? No sé si ha donat alguna data. Em sembla que o no, oficialment.
3: També hi ha que tenir en compte una cosa que és important, que tot el procés este va produir-se paral·lelament al procés de rebentament que està tenint el PSOE a nivell nacional, claro. que no saps ni on pot acabar. Vull dir, quan en aquests moments això afecta l'escena local, claro. I els moviments, perquè tu no és el mateix, jo el dono un cap de llista, sí. En unes eleccions que podràs eixir, segur, però és que conforme el nivell que està situant-se el PSOE, no ho sé, pot que un número 2 en la llista provincial, claro. Tingues problemes. Vull dir, està produint-se un ambient de molts problemes pel partit. Vull dir, jo eixe tema, i també descarregar, diguem, Toni Francesc està donant-li a l'opinió pública una sensació de que l'alcaldia és un plato de segundo plato, m'entens? De dir, ei, estic buscant-me la vida i si no tinc res per buscar-me la vida em queda l'alcaldia del Coll. Això queda molt lleig de casa l'elector. Vull dir,
1: sí, perquè després de les experiències de Pilar Almeria, de Montero en Andalusia, pues sí. No sabem Diana Morán com quedarà la cosa també, no?
3: Dona eixa impressió.
1: Molt bé. Bueno, també estaran d'eleccions properament l'associació de Sant Jordi. No tenen la repercussió, o sí que tenen la millor les municipals o les nacionals, però, bueno, ahí estan, no? Una associació que ha dut endavant unes festes, han començat en aquest 750 aniversari i que continuaran.
3: Jo, vamos, en principi, el balanç de les festes estes, penso que hauria de destacar una cosa per mi, que tot el món està contentíssima, s'ha aconseguit retallar la duració de les entrades, això ha sigut una cosa que jo creia que era impossible, això és un mèrit, una medalla que se la poden penjar, però vamos, con todo merecimiento, digamos, sí. Això ha sigut una cosa...
1: Pensar en el públic.
3: Realment, i era un dels primers temes a abordar. Sí. Després, l'any d'activitats de Sant Jordi, pues, jo què sé, penso que és un any important i anirem bé en els temes. Vull dir, jo penso que de moment el balanç és bo, vull dir, això està fent-se sense l'accés de les dones, està fent-se sense tensions i en molt normalitat, i d'un problema han passat a una cosa, una espècie de competició de veure qui trau més dones en el quadre, o no, em pareix, sí. De moment el balanç em pareix molt important, molt bé, vull dir, em pareix que, però sobretot incidint el de les entrades, la gent insistia, estem meravellats en això, perquè realment és més xula, si està ajustada de temps, no se'n fuig la gent a mitjà final d'entrar, jo què sé, tot això. I pareix que sigui resolent.
1: Miguel.
0: Sí, no, compartís, vull dir, evidentment, l'actual equip directiu jo crec que està fent les coses bé, vamos, relativament bé, en aquestes dues qüestions que plantejava Javier. Primer, a nivell organitzatiu, que la veritat és que sí, vull dir, sobretot les entrades, pues, bueno, va ser una cosa que es venia demanant des de fa molt temps, i s'ha aconsegut el milagro dels panes i dels peces, no? Que es diu això, no? tot el món dia que impossible i més

0: impossible encara perquè ara entren les dones i resulta que són més i cada volta serà més llarg i tal, doncs bueno, doncs ja veus. Era una qüestió organitzativa, de posar-se d'acord, d'agrupar-se i de fer-ho millor que estava fent-se estar. I crec que amb més gent, amb més participació, les entrades han sigut més curtes que mai, no? I després ho he fet, evidentment, de la dona. Segurament espantats per la pressió que n'hi havia i per la realitat, no? Vull dir, però el que està clar és que en els últims anys ha hagut una incorporació molt important de les dones. Ara mos podria aparèixer inclús que bueno, de tot allò que estava passant quan hi ha venit les polèmiques assombroses, impressionants, perquè entrar una dona a filar, pues, això pareix que ja hagi passat a la història, que sigui de l'època dels Cromanyons, igual efectivament era de l'època dels Cromanyons, i bueno, i ara diguem que estem en una situació de normalitat que ja dic, segurament espantats per les circumstàncies, però evidentment està portant-se efecte i sense la polèmica que n'hi ha abans, així que efectivament jo crec que l'equip directiu de l'associació, pues, bueno, està treballant bé i té, jo crec que pot tenir el reconeixement dels fets, vull dir, del que ha aconseguit aplicar en aquests últims anys.
1: Jessica.
2: Sí, una volta superades les festes, que crec que coincidim tots que el balanç ha sigut positiu, crec que ara s'haurien de centrar en el tema del 750 aniversari, que és una oportunitat de projecció exterior de la ciutat i de les festes de moros i cristians molt important. I crec que ahir l'Associació de Sant Jordi i també l'Ajuntament de la mà tenen un repte organitzatiu molt, molt important i crec que s'hauria de potenciar i de bueno, fer d'això una celebració col·lectiva i que reforce aquesta capacitat que té el COI de mobilitzar culturalment a la ciutat i a més de la mà d'unes festes de Sant Jordi que són el buc insígnia del COI.
1: Miguel, quina pena lo de l'Alcoyano, lo del playoff.
0: Bueno, pues sí, perquè bueno, la veritat és que al llarg de la temporada no es veia que l'equip haguera pogut arribar tan alt, però bueno, una volta que estàs ahí en el playoff, pues, bueno, ja tot el món s'il·lusiona, no? A més, l'equip venia en una ratxa molt positiva, portava un muntó de partits sense perdre i bueno, tot el món pues, veia que l'equip estava preparat inclús per aconseguir l'ascens, però bueno, va vindre un equip que mos va posar en el puesto, el partit de casa la veritat és que el van jugar molt mal i a partir d'allà tot es va complicar molt, però bueno, al final és el que jo diria l'altre dia, al final hi ha que reconèixer també en este cas el nou equip directiu, els nous propietaris de la propietat de l'Alcoyano, pues bueno, la valentia de fer-se endavant un projecte que estava confet, vamos, estava totalment arrasat, pràcticament a punt de la desaparició i bueno, pues han apostat els seus recursos, els seus diners i han retornat l'alegria, la il·lusió a una afició que estava molt adormida, no? I per tant, pues bueno, s'han sentat les bases i a partir d'ací jo crec que ja no té un futur il·lusionant que pot acabar de confirmar-ho en aquesta propera temporada o en les pròximes. Jo crec que al final, si tot el món apoya, com en fi, s'ha pogut veure en aquesta temporada, la veritat és que el futur és molt, molt il·lusionant.
1: Exacte, perquè aquesta és la sensació en la que es quedem a final de temporada, encara jo, que no ha aconseguit el playoff.
3: Jo si ho penses bé, les expectatives en les que van començar eren molt més modestes de lo que s'ha arribat, vull dir, jo què sé, el que passa que, clar, hi ha t'entusiasmes, està passant en primera divisió i tot després, hi ha un moment que estàs quasi en el descenso i ara t'estàs en Europa, vull dir, i en això igual, vull dir, però les expectatives, jo me'n recordo, jo soc més d'analitzar, més de captar l'ambient, i l'ambient eren unes expectatives, dir, a veure si aguantem i tal, i realment, per playoff ha sigut un dato positiu.
1: Jessica.
2: Crec que al final aquesta temporada, per lo que jo sé, jo passo de puntelletes pel tema del futbol, però crec que al final aquesta temporada el que ha fet és reforçar aquesta llegenda, no? Aquest espírit de llegenda que és el Alcoyano i bueno, de baix terra que estàvem, pues ha ressorgit i inclús ha arribat a disputar el playoff d'ascens i jo crec que en aquest sentit és un triomf, no? per a l'equip, per al club i per a la ciutat, que fa un any estàvem en el carrer, no?, demanant que no desapareguera l'equip.
1: Recordem, fa un any estàvem en aquesta...
2: Marea Blava, no? Marea Blanca i Blava.
1: Amb l'anterior propietari i que no pensàvem que arribaríem a aquesta situació. La moral de l'Alcoyano. Jessica, tenim els premis del nostre, ara altres tipus d'esportistes. Tenim ja dates, un poc...
2: Sí, els entregarem el 9 de juny en una cerimònia, una gala, com sempre que farem en Torre de Cotes, i molt bé, allí estarem, donarà cita a tot el món esportiu i social també de la ciutat, i molt bé, estem contents de tornar a acollir aquesta iniciativa.
1: Molt bé, i nosaltres també contents de que hagin estat així nosaltres. Javier Llopis, de Tipografia La Moderna. Tenim també a Miguel Vilaplana, l'antic avui per telèfon, del diari Informació, i a Jessica Sempere, de El Nostre. Moltíssimes gràcies per la vostra participació. Fins així la tertúlia. Adeu.
2: A tu, gràcies.
4: Adeu.